era que tu ați fost eu la bade, că la urmă am deul în ochi, ce eu se spune. Se schizi în ochi negă, iar la urmă de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de ochi, de